I acabem parlant de Vinaròs, ja que presenta les jornades de la cuina del llangostí. En aquesta edició participen un total de 9 restaurants amb menús únics que inclouran receptes fora de la carta habitual amb el llangostí com a principal protagonista. Que tingueu molt bon dia!

I acabem parlant de Vinaròs, ja que presenta les jornades de la cuina del llangostí. En aquesta edició participen un total de 9 restaurants amb menús únics que inclouran receptes fora de la carta habitual amb el llangostí com a principal protagonista. Que tingueu molt bon dia!

0: Amb aquesta música i amb aquest oratge, des de luego que això ja pareix estiu. Jo no sé vosaltres, però ja es comencem així a agafar el banyador i anem a la piscineta, a la platja, perquè això pinta ja d'anar sent de festa tots els dies. Però també amb un poquet de cuidado, perquè si no anirà mal la cosa. Pues en un ratet passarem amb l'actualitat de tot el que ves en la vaga, de l'actualitat de la comarca, i també escoltarem uns podcasts amb un to interessants els que tenim avui, que parlarem també tant d'ecologia com de diversos temes d'actualitat. D'altra banda, també volia recalcar que avui és el Dia Internacional de la Lactància de les nostres mares, així que n'hi ha que aprofitar avui, donar-li un abraç a les nostres mares, cuidar-les a muntó, perquè recordar que no són eternes, encara que ho pareguin. Així que agafeu, abraceu-la, doneu-li quatre besos, en els morros no, per favor, i no res, i a continuar amb el dia. També recordar que queden 22 dies, 10 hores, 57 minuts i 0 segons ara mateix per al Mundial del 2026, que no queda res, s'inaugurarà el dia 11 de juny. Aquest Mundial apleguem amb baixes molt importants com la que vam conèixer fa molt poquet, com la de Fermín López, jugador del Barça, que lastimosament se perdrà el Mundial per una lesió al peu. I d'altra banda també n'hi ha moltes dudes sobre Lamine Yamal i Nico, el duo galàctic que ens va donar aquella Eurocopa tan prestigiada. Però bueno, segurament apleguen, segons els metges, estaran quasi 100% segur de que aplegarà tant Lamine Yamal com Nico Williams a aquest Mundial. D'altra banda, també queda poquet per a conèixer la convocatòria, ja que Luis de la Fuente està preparant, està ultimant ja aquesta convocatòria. Segons ell, ja ho té tot clar i que mos agradarà a tots. Jo crec que no mos agradarà a tots, perquè tant gent com del Barça com del Madrid sempre n'hi ha algunes dudes, com per exemple la d'Eric García o la de Gerard Martín, que ja veurem si apleguen, o també la de Hausen. De totes formes, la convocatòria que se presentarà serà el dia 25 de maig a les 11:30. Queden tan sols 5 dies per a conèixer qui anirà a aquest Mundial i qui es quedarà en sa casa.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
0: I anem a començar amb l'actualitat sobre la vaga, ja que Educació ha llançat un ultimàtum als sindicats i els emplaça per avui per a que firmen la seva última oferta. La Conselleria d'Educació ha donat de plaç fins avui a les 5 de la vesprada als sindicats educatius per a que firmen l'última oferta planteada per acabar amb la huelga indefinida del professorat. Manté la pujada salarial de 200 euros al mes, que s'executarà de forma progressiva en tres tramos entre setembre del 2026 i gener del 2028, i ha retirat l'epígrafe sobre el valencià i el plan de substitucions. Vull recordar també que el dilluns es varen reunir els sindicats amb conselleria per a poder aplegar algun acord i es varen quedar fins a les 2 del matí ultimant les actualitzacions que volen exigir a conselleria. I així ens ho contava un docent que està en el sindicat, que estava reclamant també aquestes mesures.
2: Ayer, como todo el mundo sabe, hubo unas negociaciones muy largas en la Conselleria de Educació en València y acabaron pues prácticamente a las 2 de la mañana. Sí que ha habido ciertos avances en ese sentido, pero aún hay unos puntos en los que las distancias son grandes todavía. Entonces, pues como en toda negociación, cada una de las partes pues comienza con unas posiciones así más maximalistas y hay que ir negociando, porque de eso se trata, ¿no? La verdadera política es eso, es saber llegar a acuerdos con los agentes sociales y en el caso de los sindicatos, que son los que representan a los docentes, pues es lo que tienen que hacer, negociar velando por los intereses de los docentes, pero en definitiva del sector educativo público valenciano, porque todas las mejoras que estamos demandando, ya sea el poseer centros educativos dignos, unas infraestructuras cuidadas, las ratios bajas, las plantillas estables, incluso la revalorización de los sueldos, redunda en definitiva pues en la fortaleza de la educación pública, que es lo que queremos todos y todas.
0: Aquestes eren les declaracions d'un docent que va estar al síndic en la reunió amb conselleria, en la que afirmava que estan aplegant a un acord, però encara la conselleria està un poquet lluny de on volen aplegar. D'altra banda, ens anem a l'actualitat de Morella, on l'Ajuntament reduís el dèficit municipal en un 110% en 2 anys. L'Ajuntament de Morella ha aconseguit rebaixar el dèficit municipal en un 110% en 2 anys i aquesta dada es veu amb la reducció del romanet de tesoreria negatiu en el tancament de l'any 2023, quan fou de 563.000 euros, mentre que finalitzant el 2025 s'ha tancat amb 60.484 euros, una reducció molt important. Tan important com recalcar que Vinaròs acollirà este cap de setmana la Lliga Handball Platja 2026. La platja fora del forat es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre autonòmic de Handball Platja amb la celebració de la Lliga Handball Platja 2026, una competició organitzada per la Federació de Handball de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs i dels clubs de handball de Vinaròs, Benicarló i Alcalà del Gilbert. I continuant amb Vinaròs i amb les bones notícies d'aquest municipi, l'Ajuntament de Vinaròs impulsa una nova edició d'Estiu Jove per a Adolescents de l'ESO. La regidoria de Joventut ha organitzat una àmplia programació d'activitats esportives d'oci que es desenvolupa des del 6 fins al 31 de juliol en horari de 10 del matí fins a la 1. La regidoria de Joventut de l'Ajuntament ha posat en marxa una nova edició del programa Estiu Jove, una iniciativa dirigida als joves entre el primer i quart d'ESO per oferir alternatives d'oci saludable i educatiu durant les vacances estivals, que ja ho sabem que sempre són un poquet més dures quan el tenim els adolescents en casa. D'altra banda, ens anem a Benicarló, on també convoca una nova edició del Premi de Poesia Flor Natural. Té com a objectiu retre homenatge a la regina de les festes i la seua cor d'honor amb poemes escrits en valencià sobre Benicarló. El treball es poden presentar fins al 12 de juliol. D'altra banda, Benicarló també premia la divulgació científica, la narrativa i la literatura infantil en premis literaris. Els guardons consideren la seva aposta per una cultura diversa i de qualitat, amb obres que connecten la ciència, la memòria i la inclusió. Els premis han recorregut autors i autores de trajectòries molt diferents, des de figures consolidades del món científic fins a noves veus literàries.
1: Por hoy Maestrat.
3: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinaròs, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
4: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana.
5: Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con Toldos Raiva. Confeccionamos a medida todo lo necesario para protegerte del sol. Toldos, stores y pérgolas de todo tipo y mucho más. Con las mejores marcas del mercado. Consúltanos y resolveremos tu problema. Toldos Raiva. Estamos en el Polígono Industrial de Benicarló en el teléfono 964-460798. Toldos Raiva. Somos profesionales.
6: Más de 30 años nos avalan.
7: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: Lo que pasa es que si ells no mos deixen explicar-los, pues és de veres. A vegades tu te fiques un poc nerviosa perquè no t'escolten. Entonces tu no pots explicar-li el camí que seria de vegades l'apropiat per a resoldre el seu problema, que a lo millor per a ell és molt important i nosaltres ho comprenem, però ells també tenen que ficar-se en el nostre lloc, de que nosaltres estem ahí dia tras dia tras dia, i claro, i que tinguem present que nosaltres qualsevol dubte que tenim sempre ho preguntem a un professional, ¿vale? Pues sigar un metge, un enfermero, no mos inventem les coses.
1: Yeah. Alison?
2: La veritat és que el moment que fas, bueno, tens moments molt roïns, molt desagradables, però arriba a última hora, que normalment al voltant de les dos, dos i algo que la gent no ve, és com el moment del KitKat, de dir, m'ha passat això, i mos en riem tots, perquè cada un li fica una miqueta més d'humor. De dir, sí, pues a la pròxima li dius no sé què, i a les dos i mitja, quan eixes per la porta, o quan acabes el dia, fas, bueno, fins demà, este ja l'hem superat. A veure, te'n pots anar algun dia de dir, he tingut un enfrontament perquè m'han faltat el respecte i no he pogut suportar-ho,
1: claro.
2: O a lo millor has tingut que tirar una mà a una companyera de dir, ves, perquè nosaltres estem darrere del vidre,
1: claro.
2: Del paravant, estem darrere, no se mos veu. Entonces tu a lo millor estàs sentint a una companya que està passant-ho fatal perquè veus que estan faltant-li el respecte, que aquesta persona s'està ficant nerviosa, pues què fas? A veure, i entra-te't un momentet, que ja me quedé jo en ell, intentes... o ficar-te al mig de dir, vinga, va, ara conte-me-ho a mi. I com ja veus que ja ve acalorat, pues intentes cada vegada que la veu siga més suau hasta que se relaje o hasta que li digues, vinga, ala, ja ho té.
1: Yeah.
2: I l'altre puga descansar. I sí que és de veres que moltes dies te'n vas en mal de cap perquè has passat un rato roïn.
1: Jesús.
2: Però intentem a última hora salvar-ho.
3: ¿Qué necesitamos para ir al centro de salud? ¿Qué documentación tenemos que llevar sí o sí? Porque entiendo que si vas al banco sin el carnet de identidad, dinero no te van a dar.
2: El SIP. Es que es el SIP, no pedimos nada más. El SIP lo puedes llevar en papel, en fotografía, en la aplicación. Es que es algo lógico.
1: Pregunte, ¿no es el SIP? ¿El SIP y el DNI no?
2: Nosaltres podem buscar per DNI, però el més normal i el més lògic és que tu portes el SIP, que és allà on està el teu, perquè a lo millor tu vens el DNI, vale, jo tinc que entrar en una altra fulla que no és, diguem, la principal, tinc que buscar aquesta persona, clicaré en aquesta persona i veure quin metge té, quan a lo millor ells porten el SIP i darrere
1: jo me referia si només vas en el SIP, perquè clar, en el SIP no va la foto del pacient, hasta on jo sé, no?
2: No, no, això és algo que hem comentat moltes vegades.
1: No sé si no deuria fer la pregunta o què, però ara com ja m'ha fet...
2: No.
3: Sí, és algo que se comenta, però bueno, en principio la documentación necesaria es el SIP.
1: Claro.
3: Y el SIP es tu tarjeta de identificación sanitaria y con eso en principio se te atenderá sin ningún problema. Ahora,
2: es que
3: si
2: se suposa que la gent és honra.
1: Però ja anava jo, òbviament. No anava en el cas de la gent que agarra el seu SIP, que ahí té molt clar que la tenen, no he deixat la pregunta, però...
3: Ja,
1: Que en principi, que sí, que se dona fe que i menys en aquestes coses, pot omtallar en altres, però en coses de salut el que agarra el SIP és el seu SIP.
2: És que, a veure, tu no pots anar al metge i en el SIP d'una altra persona i que tu sigues al·lèrgica a algo i que l'altra persona no ho siga.
1: Ja,
2: a veure, t'estàs jugant la teva vida.
1: No,
2: però la gent aprova de tot,
1: Per això
2: la gent aprova de tot i això és de veres.
0: Passar-nos a passar, Passar-nos a passar.
1: Sí.
0: Vale?
1: Però, vamos, que tornant a lo que formulava el doctor Jesús García, necessites el SIP i avant.
2: Sí, en això nosaltres entrem i l'únic que pots fer és veure les dades d'aquesta persona... també van comentar que les dades deuen d'estar actualitzades, perquè si tu tens un telèfon que ja no existís i demanes una cita telefònica, després crides enfadat perquè el metge no t'ha cridat. De normal, nosaltres fem mires perquè teix en la centraleta teix el número de telèfon, tu mires que ixe siga el que està com a primer. Si no és, fas, el telèfon al que vostè m'està cridant no és el mateix que fica ací. No, és que l'ha canviat.
1: Ja.
2: Entonces, la gent actualitzar les dades en sanitat no sol fer-ho.
1: Vale.
3: Quiero actualizar datos, quiero renovar tarjeta, tengo que hacer trámites administrativos.
2: Vale.
3: ¿Es la misma vía?
2: Prácticamente. Vas al mostrador, pides una cita o por la aplicación pides una cita administrativa. ¿Qué quieres cambiar? ¿Tu dirección? Una hoja de empadronamiento. ¿Qué quieres poner? El DNI, gente que extranjeros que tenían

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui dimecres 20 de març del 2026 anem a contar-vos totes les notícies de la comarca. Així a la ràdio i arrenquem, com no, amb les novetats de la vaga educativa, ja que els docents seguissin amb aquesta vaga fins avui, que se suposa que a les 5 de la vesprada van a fer una enquesta en la que es decidirà si continuem amb aquesta vaga o la finalitzen. Recordem que es van reunir amb conselleria per a rebre més informació sobre la pujada salarial, que conselleria ha fet un ultimàtum amb 200 euros de pujada salarial. Però els docents no estan del tot d'acord amb les mesures proposades per la conselleria. I anem a escoltar a un docent que està en el sindicat, que es va reunir amb conselleria també.
1: Ayer, como todo el mundo sabe, hubo unas negociaciones muy largas en la Consejería de Educación en Valencia y acabaron pues prácticamente a las 2 de la mañana. Sí que ha habido ciertos avances en ese sentido, pero aún hay unos puntos en los que las distancias son grandes todavía. Entonces, pues como en toda negociación, cada una de las partes pues comienza con unas posiciones así más maximalistas y hay que ir negociando, porque de eso se trata, ¿no? La verdadera política es eso, es saber llegar a acuerdos con los agentes sociales, y en el caso de los sindicatos, que son los que representan a los docentes, pues es lo que tienen que hacer, negociar velando por los intereses de los docentes, pero en definitiva del sector educativo público valenciano, porque todas las mejoras que estamos demandando, ya sea el poseer centros educativos dignos, unas infraestructuras cuidadas, las ratios bajas, las plantillas estables, incluso la revalorización de los sueldos, redunda en definitiva pues en la fortaleza de la educación pública, que es lo que queremos todos y todas.
0: I d'altra banda, tornant amb les notícies d'actualitat de la comarca, Vinaròs acollirà este cap de setmana la Lliga Handball Platja 2026. La platja fora del forat es convertirà en aquest cap de setmana en l'epicentre autonòmic de Handball Platja, amb la celebració de la Lliga Handball Platja 2026, una competició organitzada per la Federació de Handball, la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs i del Club de Handball de Vinaròs, Benicarló i Alcalá del Gilbert. I hem tingut el plaer d'escoltar a Lluís Adell, que és el regidor de Turisme de Vinaròs, i anem a escoltar les seues declaracions.
2: El que hem volgut amb aquestes noves bases, com he dit, precisament és dotar-los d'un sistema més organitzat, més claretat, més objectivitat i sobretot més equitat. No? En definitiva, el que volem és tindre un model genèric, un model més tècnic, més ordenat i més adaptat a la situació actual i a la normativa actual de la llei de l'esport. Hem consolidat un increment en l'import global d'aquestes ajudes, que han passat a ser de 150.000 euros, i si bé tenim en compte que també les ajudes de les activitats nàutiques surten fora d'aquestes bases subvencionables, per tant, encara més incrementem aquesta ajuda, perquè el global total se repartirà en menys entitat. Per tant, jo crec que hem consolidat un increment important en les subvencions a l'esport local, passant a 150.000 euros, a més, traient d'aquestes bases aproximadament uns 100.000 euros que anaven destinats a les activitats nàutiques.
0: I continuant en Vinaròs, l'alcaldessa Maria Dolores Miralles també va parlar sobre la medició del pressupost a Vinaròs.
3: La modificació respon a una necessitat clara, que és adaptar el pressupost municipal a la realitat i a les necessitats actuals del nostre municipi. El pressupost, deixem que és una ferramenta viva, es redacta amb una previsió inicial, però al llarg de l'exercici apareixen noves circumstàncies, prioritats i oportunitats que ens obliguen a actuar amb responsabilitat i flexibilitat. Aquestes modificacions no suposen cap improvisació, sinó que suposen una gestió eficaç, eficient i responsable dels recursos públics. L'objectiu d'aquesta modificació és garantir que els diners públics arribin allí on més falta fa. I des de l'equip de govern entenem que gestionar bé és també saber rectificar, ajustar i prioritzar quan és necessari. I això és precisament el que ahir van portar a l'aprovació.
0: I parlant de finançació i de pressupostos, també vam tindre el plaer d'escoltar a Juan Amat, que també va parlar sobre la financiació pública.
4: Vinaròs està vivint un moment en quant a inversió pública verdaderament esplendoroso. En el Vinaròs del 2026 se está desarrollando la unidad de ejecución de la Torre Ballester, otro de los grandes hitos olvidados durante muchísimos años por anteriores gobiernos municipales. Decidimos apostar por mejorar la estética del municipio y eso pasaba necesariamente por poner en valor el centro de nuestra ciudad. Indudablemente, el entorno de la Torre Ballester es un espacio completamente desaprovechado que ahora pondremos en valor con una nueva plaza, con la apertura de la calle San José, con la apertura de la calle Andorra y con la conexión indirecta hacia el País Valenciano.